0: chocolate era un clàssic, ¿no?
1: Sí.
0: Efectivament, però sí que és de veres que també és un clàssic el pa en xocolata i oli i un poc de sal per les cames, també és un clàssic que cada vegada
1: sí que
0: me trobo més
1: per... Quan era xicotet, això és entrepans de xocolata, però sense oli i sense sal. És molt comú, això?
0: Pues és prou comú en algunes zones, en algunes comarques, i com anem rodant per ahí, pues de vegades quan te ho trobes i és agradable, no? Mm-hmm. I la veritat és que, a veure, la recepta és molt senzilleta i vos la conté, veureu que fàcil de preparar és, i és un mosset molt agradable.
1: Vinga, anem allà.
0: Vinga, pues res, a veure, el pa està clar que necessitaríem pues, un pa pues, de qualitat, sempre tots els ingredients tenen que ser de qualitat, i tenim esforços tradicionals per a poder comprar el pa que nosaltres vulguem. I podem fer unes llesquetes molt finetes que, per una banda, el que podem fer és tostar-les al forn una miqueta, uh-huh. ¿vale? Però que siguin molt finetes. Entonces, així quedarà pues, un cruixent, d'acord? Que és un poc l'objectiu.
1: Vale.
0: ¿Vale? És com si fos una teja, ¿vale? Anem a dir-ho així.
1: Uh-huh. Perfecte.
0: ¿Vale? Aleshores, podem fer-ho al forn, podem fer-ho si tenim una tostadoreta, d'acord? Anar en cura per a que no se cremen, evidentment, però res, que siga un crunch, que és un poc l'objectiu. D'acord? I aquesta part és senzilleta i podem preparar-la fàcil. I després, d'altra part, també tenim que agafar un xocolate, una pastilla de xocolate de 12 grams, de 70% de cacau, i restrossejar-la ben trossejadeta, i el que anem a fer és que al Baimaria,
1: per
0: un costat...
1: No?
0: Sí, anem a fondre-lo, i per altra banda el que anem a fer és agafem un nata per a muntar, d'acord, que tinga un 35% de grasa, que el trobareu a les superfícies alimentícies sense cap problema, i res, 200 també mil·ligrams, mil·lilitres, perdó, i res, simplement el que hi ha que fer és calfar-la un pelín i afegir-la a eixe xocolate, d'acord? Li ficarem una pisqueta de sal i anem a remenejar-ho per a que ajudar-li al xocolate que es defonga. Uh-huh. Ben, vale? I una vegada estigui tot ben derretidet, el que anem a fer és a trasladar-ho a un pírex o a una safata, val? Que pugui cabre allí bé, i simplement el que anem a fer és anem a ficar-ho dins la safata i anem a cobrir un film però per damunt, ¿vale? Perquè no se sequi ni res, no?
1: Vale, ha de fer contacte, deixar-ho... vols dir, no? Amb el
0: efectivament, que contacte, sí. Contacte en el xocolate, uh-huh. perquè no es faci d'una costrota ni res. I res, una vegada estigui a temperaet, el que anem a ficar-ho en el frigorífic, i en principi és així de senzill. El que anem a fer simplement després, en una cullereta humida, d'acord? Per a poder traure, diguem, la bola de xocolate, d'acord? Amb facilitat.
1: Sí.
0: I el que anem a fer és ficar la base d'eixe cruixent del pa, el xocolate damunt, i després, pues, lo de sempre. Vull dir, té que haver un ingredient bo, que és l'ove, és l'oli d'oliva verge extra, de qualitat, li fiquem un raig d'oli i unes escametes de sal. Clar, ahir n'hi ha contrastos, n'hi ha cruixents, n'hi ha textures... És una meravella de postre, que és algo molt senzill, uh-huh. la veritat.
1: Sí.
0: Molt senzill.
1: I que jo encara no l'havia provat, però la veritat és que sent tan senzill i que pinta molt bé, que perquè m'agraden les postres moltíssim, i xocolate, ja ni et compte, jo crec que és una de les coses que...
0: Uh-huh.
1: Molt bé.
0: I és supersenzill, i tens el cruixent de la llesca, que és important, i, vamos, és una meravella de postre.
1: Xocolate, amb pa, oli i sal. Fantàstic. La recepta, ja dic, no és massa complicada, però de tota manera la tenim penjada, igual que la resta de receptes que hem fet així al programa, a la pàgina web.
0: Efectivament. A la pàgina web unareceptaenrecuerdo.com i a les xarxes socials. Ahí podeu veure el pas a pas, que és molt senzill aquesta vegada, i fer un postre que vamos, que no vos deixaré indiferent, perquè és un mosset molt agradable.
1: Deliciós. Santi, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, Quique, una abraçada.
2: La cosa, Quique, és que ha refrescat una miqueta.
1: Sí, ja es nota aquesta baixada de temperatures i es nota que ja estem en la tardor.
2: I ara què?
1: Perquè fins ara estàvem en estiu. En general, avui tenim un cel amb pocs núvols. Les temperatures que no variaran massa respecte a les d'ahir... i el vent, que no serà un problema, això sí, encara que es deixarà notar en aquestes primeres hores, sobretot a Castelló. Però demà, un dia tranquil, més núvols que avui, la temperatura que se pareixerà una miqueta també a la temperatura d'avui, i el vent fluix. O sigui,

0: Bon dia, tranquil.
1: Pues anem a creuar els dits, a veure si el refrescar este que dèiem ha vingut per a quedar-se. Una dita.
0: Amb saó o sense saó, sembra dins de la tardor.
1: No tenis que... Ara vos toca ser feliços, val?
0: Vinga, tornem el dissabte que ve.
2: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena Ser. La llavor.

0: És la teua oportunitat per a créixer. Informa't en www.agendaprovincial.dipcas.es i descobreix totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
1: Fantasia, que me haga vibrar, que me diga que sí. Te puedo asegurar que no vas a perder el tiempo. Te dejaré sembrar tu mambo, no dudes en mí. Tranqui, tranqui.
2: A vivir que son dos días Madrid. Macarena Berlín.